0: Molt hem parlat estos mesos de malalties animals. Pesta porcina, Newcastle, grip aviar... Fernando Estelles, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sembla que és temporada de malalties animals.
1: Sembla que és temporada perquè ha coincidit una mica diverses cosetes, però realment no, per això no tenim temporada. Això, n'hi ha moments en els que venen pitjor donades i n'hi ha moments més tranquil·lets. De fet, duiem molts anys sense tindre Newcastle en tota Espanya i, bueno, ens ha tocat, doncs ens ha tocat.
2: I ara estem en un bon moment o en un mal moment?
1: Ara estem molt millor. Tot el tema de la pest porcina sembla que està molt més controlat, el brot de Newcastle també està molt més controlat i la grip aviar també ens ha passat una mica per davant. O sigui, que sembla que ara estem en un moment de traure el cap.
0: I davant de totes aquestes coses, la pregunta clau, crec jo, és: estem preparats?
1: Estem preparats. De fet, una de les coses, i això sempre sona estrany, no? Però quan bota una alerta és que tot està funcionant. Quan s'hem adonat de que això està passant, ja és un indicador de que hem activat tots els sistemes de defensa, aïllem les granges, si toca sacrificar animals, que sempre l'últim pas es sacrifiquen, però quan comença a fer soroll és que tot el sistema ha funcionat. El més perillós de tot és quan no s'enterem i quan se volem adonar compte ja està la cosa molt repartida.
2: I després hauríem de parlar, hem parlat en algunes ocasions també en el programa, de la llei de benestar animal. Tot això, totes aquestes malalties, totes aquestes circumstàncies estan contemplades en la llei de benestar animal o no?
1: Tot això ve controlat tota la legislació. La de benestar és una part perquè, òbviament, el que volem sempre en benestar és un animal que estigui sa i no ens interessa que estiguin malalts i que n'hi hagi tota aquesta història, però tot està regulat. Tot està regulat, tots els procediments, tots els passos que anem donant, tota la història està superregulada i es tracta de protegir sempre les granges dels animals.
0: El que no podem evitar és la sensació d'alarma i d'alerta quan sorgeixen estos problemes. Hi ha alguna cosa a curt termini per tal de millorar la situació?
1: Bueno, sí que n'hi ha i es fa. És que aquest és una mica el problema. Es fa totalment, perquè el primer que fem és aïllar les granges, tancar. Ahí no entra ni ix ningú. No es poden tindre animals en l'exterior. Per exemple, en tota la grip aviar hem tingut molt de temps tancat que els animals no podien eixir, les gallines i tal, no podien eixir al carrer. O sigui, tot funciona, però és de veure que el consumidor rep una informació de n'hi ha hagut un brot i s'assustem una mica. Però el que vull tractar de transmetre és que quan ens arriba això és que tot ha funcionat. Tot està bé i tot està mitjanament controlat. Hem ficat tots els mitjans que tenim per a controlar-ho.
2: O sigui, quan anem al supermercat i agafem el pollastre o el que siga, hem d'estar tranquils. És el missatge que hem de transmetre.
1: I tant. Una de les coses millors que tenim a la Unió Europea, en totes les coses que ens duen bones dalt, és que estem molt segurs del que estem menjant, és sempre tranquil·litzant i està en bones condicions. De volta en quan passa alguna cosa, però si es fixeu també passa el mateix. Ha eixit una alarma d'un producte que duia salmonella. Ostres, quan això arriba és que tot el sistema ha funcionat, s'ha detectat i s'ha parat tot el lot. Sinó que hem d'estar molt tranquils en tot això.
0: Fernando Estelles, com sempre, aprenim un munt de coses amb tu. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Quique, com vas?
2: Molt bé, amb poques ganes de cuinar. La veritat és que avui no vull esforçar-me massa en la cuina. Demà he portat un plat senzillet, no sé, adequat per a l'època en la que estem. Què ens proposes avui?
3: Val, vinga, anem a fer-ho senzillet, però
2: vinga, vale.
3: fresquet.
2: Molt bé.
3: Vale, anem a fer algo fresquet. Anem a fer un brioix farcits de gambons.
2: Val, molt bé.
3: Val, i el brioix anem a comprar-lo ja fets.
2: Val, ahir ens estalviem ja una faena.
3: S'estalviem una faena, ja no cal que canvieu d'emissora.
2: Per tant, se centrem en el gambon.
3: Que n'hi ha possibilitats. Sí. A veure, és molt senzillet. A veure, és un aperitiu molt refrescant, ara que ve que estem ja, pues, això, a les portes de l'estiu, i va de categoria, pues, és un mosset d'estos que entren molt bé en companyia d'una cerveseta, un vinet blanquet, i demés. Sí. Efectivament. Aleshores, el que hi ha que fer és comprar uns brioix que hi ha menudets, d'acord? I el que anem a fer és, diguem, tallar-los un poquet, diguem, les vores, que és la part de baix i el que és la part de dalt, una miqueta, sí. Perquè el que anem a fer és amarcar-lo amb mantequilla.
2: Val, una paelleta, el posem, no?
3: Efectivament, aleshores, si ne som dos persones, pues diguem, bé, anem a fer-ne dos per a cada un, tres per a cada un, i aleshores, el que t'he dit, la part de dalt, finament, per a que puguem tindre el que és la molleta a la vista, la part de baix, el mateix, finament, per a que puguem tindre-ho, i simplement el que anem a fer és en mantequilla, marcar-lo, ¿vale? Dorarlo y el partirem como si fuera un entrepà, ¿de acuerdo? Pero no del todo, ¿vale? Porque el que nos interesa es plantarlo y que podamos tindre el farcit dins y que no se'n vaya per costats.
2: Vale,
3: molt bé. Aleshores, el que anem a fer és, una vegada tenim marcats, això anem a reservar-ho. I anem ja a lo que és el farcit, ¿de acuerdo? La base són els gambons. Aleshores, el que anem a fer és, anem a agafar els caps dels gambons, sí. D'acord? I el que anem a fer és a ficar-los en una paella en oli, una bona quantitat d'oli, i a foc molt lent anem a confitar-les. Uh-huh. D'acord?
2: Vale.
3: Mentre anem preparant la resta. I res, simplement el que hi ha que anar és confitant aquest oli, perquè el que volem és que amb aquest oli anem a fer una maionesa.
2: Molt bé, li traurà tot el suc als caps, no?
3: Sí, per almenys que tinga aquest reforç, d'acord, del sabor, vale, quan tu li pegues un mos que tinga tot ixe sabor, no? Aleshores, això anirà confitant-se per ahí, i per altra part, pues, res, pelem el que són les cues dels gambons, les marquem, i el que anem a fer és agafar i a tallar-los, pues, això, pues, a trosseig d'un dit de gros, més o menys, que pues, de cada gambó poden eixir quatre trossets, tres trossets, depèn del tamany del gambó, no? Uh-huh. I ja tenim, diguem, el que anem a tindre la part principal. I després anem a agafar una lletuga. Jo he agarrat una lletuga normal, una iceberg d'estes mateixa, sí. I el taller finament, i una vegada tenim ixa lletuga, la fiquem en un bol, i anem a fer un poc d'oli d'oliva, de verge, una miqueta de sal, i amb l'oli que hem confitat els gambons, sí. D'acord? El que anem a fer és a fer una maionesa. O sigui, en un got batidor i en la, vale, i en la batidora anem a ficar pues, un ou i res, i simplement anem a ficar-li part d'ixe oli per a que tinga ixe puntet, d'acord?
2: Ui, que bo,
3: sí. una miqueta de sal, fem la maionesa i en ixa maionesa el que anem a fer és a tirar-li igual a lo que és la lletuga. Anem a remenejar una miqueta i anem a fer pues, com si fos un còctel de gambes, per dir-ho d'alguna forma, perquè tu m'entengues.
2: Sí, estava pensant que pràcticament ja, de la manera que ho estem preparant, sense el brioix, ja en podríem clavar-li la forqueta i cap a dins.
3: Efectivament. I simplement el que n'hi ha que fer després, una vegada tenim això, li podem ficar una miqueta de picant, a qui li agrada el picant. És molt interessant que aquest mosset pues, tinga un puntet de rock and roll,
2: com diguem
3: nosaltres. Sí. Sí, perquè si no es queda, pues això, pues li falta sempre un punx, d'acord? Li podem ficar un poquet de picant, que la podíem ficar o bé a l'oli en una cayena o bé en un poquet d'altra salsa, no?, que tinguem picant. I res, i simplement el que anem a fer és a farcir ixe brioix, obrim per, com t'he dit, l'obrim però no l'obrim del tot, i anem a ficar una miqueta d'eixa mescla de la lletuga, coronem amb el que és el gambó, i després pues, li podem ficar una miqueta més de maionesa per damunt, ¿vale? I és un mosset, la veritat, molt agradable, que no sé si en dos o tres en tindreu prou.
2: Jo crec que no, perquè pinta molt bé, és fàcil de preparar.
3: És fàcil de preparar, és molt agraït, perquè el brioix amb la mantequilla li dona ixe cos, ixa substància, després tenim el mar, el que és la part salina, i després el punt picant, i la veritat és que la combinació és preciosa, està molt bé, la veritat és fantàstic.
2: Molt bé, ja ho tenim, ixos, brioix de farcits de gambons. Les instruccions, fotografia, pràcticament el sabor inclús, ja el tenim en la pàgina web.
3: Tot, efectivament, a unarecetaenrecuerdo.com, a la web i a les xarxes socials, pues, també podreu trobar pues, el pas a pas, les fotos, per a que vegeu com queda i pues, ja s'aventureu i el tasteu.
2: Perfecte. Santi, com sempre, moltíssimes gràcies.
3: Vinga, aquí, una abraçada.
2: Segons el calendari, demà estem oficialment en estiu, encara que ja sabem tots que la calor es ve acompanyant des de fa ja un temps. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia a tots.
2: Com portem la caloreta, eh? Portem uns dies que... Vaja, vaja.
4: A mí es que personalment m'agrada moltíssim la calor, m'agrada l'estiu, aixina que jo molt content.
2: A mi també m'agrada la calor, tot s'ha de dir. I als cellers i als vins els agrada la calor o no els agrada la calor? Estan preparats ja per als productes d'estiu?
4: Jo crec que tenim tot tipus de vins per a les diferents estacions. Podem prendre ara mateix el que el demana el cos és un vin ben fresquet. De normal solem prendre vins blancs, vins espumosos, però el que sí que estem veient des de fa molts anys és les diferents formes que està el consumidor a l'hora de prendre els vins. Ja des de fa anys li fiquen gel, per exemple, dins de la copa, vins espumosos i vins blancs principalment. I després en tenim també el que són els còctels, que els còctels majoritàriament es prenen també a l'estiu, amb la calor. Sí, per exemple, una mimosa.
2: Una mimosa, és en el conequio.
4: Pues una mimosa es pot fer 100% valencià, perquè només necessitem cava i suc de taronja.
2: Cava i suc de taronja, vale. El 50%, quina seria la proporció?
4: Sí, ahí depèn del gust del consumidor. A mi m'agrada moltíssim molt el suc de taronja en una mica de cava. En canvi, tinc un amic que només li fica cava i en l'últim moment li fica una gotita
2: de suc de taronja. Això depèn, per tant, del consumidor, però sí que m'estàs contant que efectivament hi ha un canvi quan arriba l'estiu, no? Deixem aquests vins, no sé si dir de l'hivern, i els canviem per aquests còctels. No sé si també hi ha vist més algunes begudes sense alcohol. Hi ha un canvi en el consumidor, això està clar.
4: Sí, les begudes sense alcohol són els vins sense alcohol, és unes referències, uns tipus de vin que cada any es prenen molt. I cada any es prenen més i més i més, exponencialment ens parlant directament. És més, jo també consumís vins sense alcohol, principalment de dilluns a divendres, i sí que m'agrada moltíssim. Solen tindre una mica de dolçor, resulten molt, molt, molt agradables. I tornant una altra vegada als còctels, n'hi ha un còctel que està molt de moda i també la base és vínica, que és, per exemple, l'esprit.
2: Esprit.
4: L'esprit es fa en una mica de bitter, que pot ser Aperol, Campari, qualsevol tipus de bitter, i després es posa tradicionalment un vi espumós, que tradicionalment és el Prosecco, però el podem fer en cava valencià, supos, i en l'últim moment s'hi la fica una mica de soda.
2: Val. Este és més complicat que el mimosa que ens contaves abans, Sí, ara requereix alguna elaboració.
4: No, però el que sí que és veritat és que aquest tipus de còctels, al igual que una sangria, al igual que una aigua de València, es poden trobar ja fets a diferents superfícies, cadenes d'alimentació. Molts de cellers sí que fan aquest tipus de còctels ja preparats per a només tindre'ls al frigorífic i obrir-los i prener-los.
2: Escolta, ara que has nomenat el tema de la sangria, que això encara està de moda, de veres? O és només per als turistes i ja està?
4: No, i una bona sangria és una meravella. A banda, a mi m'agrada moltíssim fer sangria, però m'agrada, et vaig a contar un truc que
2: tinc. Vale.
4: I és envasar la fruita abans al vacío.
2: Sí, al buit?
4: En una mica de vi. Al buit, en una mica de vi.
2: Val.
4: I la tinc aixina un dia abans de quan vaig a fer la sangria. I així el que fa és que la fruita la tens completament impregnada amb el vi.
2: Val, i el vi també va prenent aquest sabor i aromes de la fruita. O sigui, que un dia abans ja vas preparant-ho d'alguna manera, no?
4: Però una meravella. També és veritat que la sangria, molt de vegades pensem que només es fa en vi negre, però des de ja fa molts anys la sangria de cava és una beguda que quan arriba l'estiu és meravellosa.
2: Escolta, ja per acabar, no sé si tens en ment algun còctel més que puguem preparar ràpidament o
4: ràpidament
2: per de la mimosa, un esprit, quin còctel?
4: Cookie Royale.
2: Cookie Royale.
4: Cookie Royale es fa en cassis, que és un licor molt dens, molt dolç, de groselles, i després només n'hi ha que ficar cava. jo recomane que el, sí, jo recomane que el Kir Royal es faça en molt poquet de cassis, una miqueta, una apenes una cuchareta de moca.
0: Molt bé.
4: I després la copa completament omplir-la del cava València.
2: Perfecte, escolta, avui tenim moltes recomanacions, hem de prendre nota i bé, algun suggeriment que tenim per a l'estiu i per a la calor. Maxi Bao, com sempre, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a tots.
5: Los fines de semana pueden ser para descansar, pero nosotros no paramos. Las redacciones de informativos de la red de emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana trabajan cada sábado y domingo para mantenerte informado de todo lo que pasa aquí.
6: Lo que importa en la Comunidad Valenciana.
5: Hora 14, Comunidad Valenciana. Los sábados y domingos a las 2 y 5. Cadena SER.
0: Anem allà, que de l'oratge, demà arriba l'estiu al calendari, ja ho sabeu, i a més ho fa en companyia de la mà d'una onada, la primera de l'estiu, de calor, Quique Lencina.
2: Efectivament, cel amb pocs núvols per a demà, amb algunes boires al sud de València i pols en suspensió, però com tu deies, pugen les temperatures màximes. El vent bufarà fluix en general, amb intervals de moderat a València. Per a demà, intervals de núvols alts en general i baixos a l'interior d'Alacant i València a primeres hores. El vent moderat a Alacant, a la resta, vent fluix amb algunes ratxes moderades.
0: I dita tenim avui?
2: Clar que sí, diu, pel juny el raïm comença a fer suc.
0: Que ve de categoria per a la calor.

0: com no, ens tenim que anar fins a Sant Joan de Moró per a parlar amb el seu alcalde, en Vicent Pallarès, per a que ens conte. Bueno, pues avui és dia gran al municipi, Vicent, qual és l'ambient?
1: Pues avui, a mi, avui és un dia important perquè es comencen, anem a fer el xupinazo i pues bueno, a nit ja vam estar en la presentació de la reina i dames, i avui pues, a les 12 ja començarem un acte ja molt volgut per la gent, perquè és un acte en el que ens juntem tots així a la plaça, se fa el xupinazo, la nova reina de les festes, en la que se repartís cervesa per a tots els veïns, i després ja comencem una cabalgata, diguem, en un tractor de la discoteca mòbil, en un remolque, que és una novetat molt gran, que guany també fiquem espuma, o sigui, és una festa molt multitudinària en la que ve pràcticament tot el poble, que ha anat agarrant cada vegada més aire, perquè al principi la gent no sabia molt bé el que era, però ara és l'acte, diguem, quizás més multitudinari que se fa en les festes, possiblement sigui el d'avui. I bueno, després allà pues, continuarem també l'entierro de bous a migdia, allà a les 2, després d'estar tenim un plat fort, que tenim dos bous, dos cerrils, un de Celestino Quadri, i bueno, i per anir en volar, després discoteca mòbil i tardeo. Ara també tenim un remember, o sigui, que el dia és molt complet, però són tots els dies iguals. Este matí, avui serà l'entierro de bous, però és que demà és l'entierro de cavalls, en bous i cavalls, i s'ajunten, però millor més de 100 cavalls, més de 100 cavallistes que venen de tota la província pues, a participar en el nostre entierro. I per estar també tenim actes, pues, no que sé, bous a la plaça, bueno, un espectacle taurino de molt de nivell, i bueno, continuen orquestes per la nit, discoteques, musical, tardeus, per supost, tots els dies de la setmana, i bueno, són el que són les festes, que gràcies a la col·laboració d'entitats privades i d'associacions i d'ins, per supost, pues intentem pues, que cada any siguin un poc millor que les de l'any anterior. És el que volem i que la gent... És un programa que el fem nosaltres entre tots, però pensant en tots, en els grans, en els xicotets, a tots els públics, i la veritat és que són festes que ens sentim molt orgullosos d'elles.
0: O sigui, que música i festa no faltarà aquesta setmana.
1: No falta mai. Ni música ni festa no falta mai. Perquè és a dir, que és un programa per menys, tenen castillos inflables, tenen animacions, tenen de tot. Entonces, vull dir que són festes que estan molt pensades, molt elaborades i molt treballades, pensant en tots i cadascun dels nostres veïns. Entonces, pues bueno, ja t'he dit que gràcies a la col·laboració de totes les associacions culturals i esportives del poble, perquè les festes no es comencen a tot, es comencen antes, pues en exhibicions esportives, evidentment no se fan ni de festes, se fan antes. Però bé, que és una cosa que hi ha més de 30 associacions culturals i esportives del nostre poble i en la que participen tots. Entonces, és una cosa a sentir-se més que orgullós, que és el que ens sentim, és que estem una miqueta per davant, així, en el govern de l'Ajuntament.
0: Bueno, és que Sant Joan de Moró no ha deixat de créixer en població en els últims anys, o sigui que hi ha un munt de rebombori pel poble i la gent està involucrant aquesta festa.
1: Sí, no, Moró, Sant Joan de Moró, ara estarem al voltant dels 4.000 habitants, segurs que inclús ho superem, i ja t'he dit, la gent que millor és del poble, nosaltres també des de l'Ajuntament, també és veritat que fomentem que la gent s'associi. Jo crec que en que la gent, les associacions tenen que funcionar, l'Ajuntament ha de ser el que apoyi, el que se fica a disposició, però si la gent se sent representant en l'afició que tingui o en una penya cultural, el que sigui, i està apoyat per l'Ajuntament, al fi i al cap són la gent, els veïns, els que tenen que ser els protagonistes. I l'Ajuntament jo penso que tenen que ser els que apoyem i fomentem que la gent s'associi, que participi, que això és l'important. No només que és una cosa que nosaltres fem alguna cosa perquè sí, ja està. No, jo sí, la gent participi i col·labore i t'oferís idees i propostes i que siguin realitzables, doncs nosaltres encantats de la vida. I és el que volem, que els veïns s'involucren en la vida diària d'este poble nostre. És el que volem i el que busquem.
0: Pues Vicent, moltíssimes gràcies. Te deixem gaudir de la festa, que esteu ahí a punt i hi ha moltíssima festa per davant, però també convidem els veïns de la província que s'apropen al vostre municipi.
1: Sí. Per supost que sí. És un bon poble, està al costat de Castelló, està molt prop de Castelló. Hi ha els actes, tinc que dir, orquestes, tot el que se fa és tot gratuït, completament gratuït. Té una programació de molt alt de nivell, tant com en orquestes com en bous, i estic segur que qualsevol que vingui al nostre poble no serà defraudat en cap moment, perquè pot vindre a la ciutat de l'Esprat i trobar-se tardeus que estan ple de gent. Pot vindre a les 12 de la nit, que hi ha orquestes, que hi ha discoteques mòbils, que hi ha bous serrils, que hi ha entrades de bous, entrades de cavall, que hi ha, en fi, hi ha de tot. Entonces, convido a tots els veïns de Castelló de la província que vulguin vindre, i de fora també, per supost, que segur que seran benvinguts al nostre poble i que diria que Moró no es va defraudar.
0: Pues prenem nota de tot això. Moltíssimes gràcies i a gaudir de la festa. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. ¡Solo esta semana! Estamos cerca de ti en Castellón, Villarreal, Almasora. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus!
1: ¿Problemas con tu coche? Expertos en reparación de cualquier dificultad, motor, electricidad, electromecánica, todo, todo y todas las marcas. Las averías más complejas, nosotros las solucionamos de la forma más rápida y eficaz para tu vehículo. Dematic Taller, tu confianza, nuestra prioridad. Síguenos en Insta, Dematic Taller Auto.
2: Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo calor.
3: Pues llama a Enercom. Te instalan aerotermia y aire acondicionado y te gestionan todas las ayudas. En Castellón, en Obispo Salinas 81 y en enercominstalaciones.com.
4: Si quieres impactar con el diseño de tu local o vivienda, en Inzón te sorprenderemos, porque realizamos proyectos integrales para espacios comerciales, tiendas, hoteles y cualquier tipo de negocio y vivienda, haciendo de tu idea una realidad. En Inzón nos encargamos de todo, desde el diseño, el interiorismo, la gestión del proyecto y seguimiento de obra hasta la entrega del espacio, para tu tranquilidad y comodidad. Inzón, haciendo sueño realidad. Inzón, Avenida Hermanos Bou, 29, Castellón.
5: ¿Buscas amueblar tu apartamento vacacional con estilo y funcionalidad? En Muebles La Plana te ofrecemos una amplia variedad de muebles de calidad para maximizar el espacio y la comodidad. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. Encuéntranos en la Rotonda de la Salera, junto a Kia, y en muebleslaplana.com.
6: ¿Tienes un piso cogiendo polvo? En Red Piso Castellón lo convertimos en dinero sin que te muevas del sofá. Lo vendemos y del IBI nos encargamos nosotros. Olvídate de líos, solo trato directo, ahorro asegurado y una venta sin estrés. Ven a Carreras Ensi 24 o llama al 964-749802. Red Piso Castellón, tu inmobiliaria de confianza.
7: El sábado 20 de junio, desde las 17 horas, ven a vivir el tardeo de Castellón mirando al mar en Mall de Costa Eventos, edificio Puerto Azar, Grao de Castellón. Disfruta de la zona Remember y Retrospective con Tonet Marzal, Paco Moliner, Jorge Killer, José JJ y Vicente Año. La zona House Classics Terraza con Julio Escriche y Rafa Ventura. Y la zona Pop y Rock de los 80 y 90 con Benny García. Invitaciones y entradas anticipadas ya disponibles en rememberos.es. El recreo, el tardeo de Castellón frente al mar.
8: Restaurante La Gruta. Visita las grutas de San José y completa la experiencia comiendo en nuestro restaurante. Combina el buen comer con la naturaleza y vive un día especial. Restaurante La Gruta, Paraje de San José, Val d'Uixó.
9: A vivir Castellón con Ángela Berlanga.
10: I com sempre arribem a la part més festera, la part més festera del nostre programa, com és este punt de vista fester, com sempre de la mà de Rosana Blasco. Rosana, què tal?
11: Molt bé, amb moltes ganes de contar-vos coses, com sempre, i sobretot avui, perquè avui, Àngela, ens toca complir la promesa que vam fer el dissabte passat. Perquè recordes el que vam dir? De què vam dir que parlaríem?
10: Parlaríem de coses que vindran, de festes grans, com és, per exemple, la de Sant Joan.
11: Ah, és que aquesta nit és màgica. Qui no ha viscut algun Sant Joan, qui no ha fet aquests botets en la mar, qui no ha estat al voltant de les fogueres, tantes i tantes coses, però al darrere n'hi ha molta feina. I precisament per això avui hem convidat i hem furtat un poquet de temps ultimant tots els preparatius al president de la Federació de Colles, a Pepe Beltrán, per a que ens conte què és el que podrem viure esta nit màgica de Sant Joan. Pepe Beltrán, molt bona vesprada i gràcies per acompanyar-nos un dia més. Què tindrem per Sant Joan?
12: Hola, bona vesprada. Pues mira, tindrem a partir de les 8 en la platja del Gurgú, en el passeig, començarem amb el concurs de coques de Sant Joan, que organitza des de fa més de 25 anys la colla Cagarros, en la Federació de Colles. Farem el concurs de coques que se poden presentar tot el món, està bé? A tot Castelló, tot el món que vulgui fer la seva coca de Sant Joan al seu estil, al seu concepte, pot anar i presentar-la per al concurs. Després, a l'estiu, tindrem el sopar de pa i porta, que ve a la zona del passeig Ferran i Salvador o ve dins de la platja. Podran fer el sopar de pa i porta, la seva foguera, etc. Tot això preparat per a sopar. Després gaudirem del correfoc que tenim preparat este any a càrrec de Dimonis de la Plana, que té un correfoc molt especial preparat per a tot el que vulgui participar, per l'Avinguda Ferran i Salvador des de més o menys el riu, el pont del riu, fins a la primera mitja lluna del passeig, on estem nosaltres, i posteriorment al correfoc ja baixarem amb els dimonis, encendrem la foguera gegant i després ja el castell de focs artificials. I després ja, a partir d'ahir, pues, música, DJ John, ja més lluny, apertura de música, fins a la matinada per a gaudir de una nit màgica.
11: Mm-hmm. David, que ho tenim tot, i bueno, i qui vulgui, després de fer el que jo diria, això, si se mullar-se els peuets, qui vulgui i s'atrevisque, pues també ja tindreix i se bany baix la lluna tan màgic, no? És que són moltes coses. I des de la federació estaves comentant que, bueno, no pareu, i la gent, vosaltres heu notat també que cada vegada la participació augmenta, que els grups són diferents, que la gent aneu coneix més. Com heu viscut l'evolució aquests últims anys?
12: Pues la veritat és que sí que se nota que la gent que a la vegada participa més, hi ha moltíssima més gent a la playa, els últims anys és una locura. La veritat és que hi ha vegades que dius com pot hi haver tanta gent així al passeig i a la platja del Gurugú, perquè és una locura la quantitat de gent, de fogueres que participa, i la gent la veritat és una gent molt, que els agrada molt i és molt participativa, i és que gaudim molt. Hi ha molta feina per preparar, junt amb la col·laboració del Pla Municipal de Festes, però la veritat és que val la pena, perquè gaudeix tot Castelló. No? O sigui, organitza la Federació de Colles, però és un acte, i la federació també treballa per això, per a defensa de tot Castelló, no només de les colles.
11: Pues Pepe Beltrán, moltíssimes gràcies, i sobretot, com tu molt bé has dit, perquè l'esforç d'uns pocs fa que després tots puguem gaudir, i això que no sempre se veu s'ha d'agrair i s'ha de reconèixer. Moltíssimes gràcies. Doncs bueno, ens veurem ahir en la nit màgica de Sant Joan. Gràcies.
12: Perfecte, vos esperem, gràcies.
13: En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
10: Vamos. Y Rosana, como me escoltat, la nit de Sant Joan, nit màgica, on tenim de tot, on no faltarà de res, on hi haurà festa, hi haurà una nit molt especial, i hi haurà per a tota la família i per a tots els castellonencs, pues, moltíssimes coses a fer, però a més tenim moltíssimes coses.
11: Però és que moltes coses com les que han passat esta setmana, perquè és que esta setmana també passaven altres coses, i nosaltres ja saps que som un poquet maneguetes des del punt de vista festera, havíem de contar-ho. I és que la Federació Gestora de Gaiates també triava el nou president. Un president que, cal dir-ho, ja sé que sona molt en plan del 50, no és la meva intenció, però és reincident, o repetís, Esteban Gual, que torna a ser, a agafar i ser comandament i sa coordinació de totes les gaiates de Castelló. Moltes gràcies per acompanyar-nos, enhorabona i benvingut. Bueno, què tal aquesta nova etapa de la presidència? Com estem?
14: Hola, molt bon dia, gràcies. Pues bé, estem arrencant, estem en el projecte de 2 anys en molta il·lusió, i en poques hores pues, ja tenim que fer equip per a poder treballar i dur a terme aquesta tasca.
11: Bueno, parlaves també un poquet de que al final vas prendre tu, diguem, esa decisió, i que, com que tu sempre has dit, vas a treballar per esa unió entre gaiates i unió també un poc en tota la ciutadania, no? I sobretot per tractar de ser un poquet crítics i mirar quines coses se podrien millorar. Imagina que hi ha algunes propostes que compartir en tots els presidents i presidentes de les deu gaiates.
14: Pues sí, a veure, és el que tu dius al començament. Ha sigut un poc pensat i fet, com aquell que diu. S'ha gestionat i s'ha pensat en les últimes pues a lo millor la última semana, semana y mitja, perquè pues veient que no hi havia una altra proposta de candidatura a priori que estigués treballant en temps, pues he pensat que pues que hi havia que agafar-ho, hi havia que tirar endavant, hi havia que treballar, i que millor que de la mà de pues pense jo que algú que ja sap un poc de què va això, perquè pues, com has dit al principi, en una altra etapa ja vaig estar com a president i sé que en l'ajuda de la resta de presidents pues treballarem el millor possible. Propostes, pues és veritat que és el que sempre diem, el primordial i fundamental, com sempre he dit estos dies, és la unió dels 9 presidents, treballar tots de la mà, però també en búsqueda de la col·laboració de cada persona que pugui aportar el seu granet d'arena, tota persona de comissió que tingui interès per ajudar o que estigui ajudant, bé sigui d'assessor, tresorer, secretari, pues benvingut és la seva llavor, i sobretot perquè al final això se tracta de sumar, de fer entre tots que funcione. I les medides a treballar, pues no sé, en un principi ens tindrem que sentar, tindrem que valorar els punts forts i els punts dèbils de la gestora actualment, però la idea és que fem punts d'unió en altres associacions, intentar fer activitats per a que la gent se sentís que identifica en la Federació Gestora de Gaiates, perquè al final la gestora la composem no tan sols els de 9 presidents, sinó totes les persones que conformen les diferents comissions de sector.
11: Doncs, Esteban Gual, moltíssimes gràcies, enhorabona, i sobretot, igual que li hem dit també a Pepe Bel, a tu i a tota la gent que esteu al darrere, gràcies per treballar per tot el món. Gràcies.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
10: Pues Rosana, jo crec que dos testimonis de la festa que hem tingut aquesta setmana, molt bonics, i apuntem tot el que ve d'ara endavant.
11: Ja ho crec, que són moltíssimes, moltíssimes coses, i com sempre tractem d'aportar a tot el nostre punt de vista fester. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Adeu.
10: Adeu.